0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Fitwi Radio. Tu música.

0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcias. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I doncs espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: Fitgui Radio. Sintoniza la diferencia.

0: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dos Mar Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dos Mar Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
0: Fitwi Radio.
2: Refrescamos tu verano.

0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcies. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I doncs espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Caseman tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.

0: Prisión para el conductor del camión que provocó el accidente múltiple al chocar ayer contra 6 coches en la autopista de Inca frente a Sonfuster y que dejó 16 personas heridas. El camionero dio positivo en las pruebas de alcoholemia y está investigado por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave y lesiones imprudentes.
1: Marga Proens exige al presidente del Gobierno los informes que alertan sobre el alto riesgo de llegadas masivas de inmigrantes a Baleares. Una información que desveló ayer Pedro Sánchez en el Congreso. Proens pide explicaciones por el riesgo que puede suponer para la seguridad de las islas y reclama conocer qué ha hecho el Estado ante esta alerta.
0: La Universidad de las Islas Baleares iniciará el próximo lunes el curso académico 2026-2027. Contará con 11.000 estudiantes de grado y dos nuevas titulaciones, además de la puesta en marcha de su proyecto de autoconsumo energético, el mayor del Estado español.
1: El Consejo de Mallorca ha iniciado hoy las obras de ampliación de la rotonda de la carretera de Sóller, por la que pasan unos 48.000 vehículos cada día. La actuación, que cuenta con una inversión de 3,7 millones de euros y un plazo de 12 meses, busca reducir las retenciones y mejorar los accesos a Palma.
0: En los deportes, el Real Mallorca afronta este fin de semana frente al Eldense su segundo partido lejos de Somos con el objetivo de sumar la tercera victoria de la temporada. Luis García podrá disponer de Sergi Darder, ya recuperado de su proceso vírico, y también de Guillermo Fernández y de John Donald, últimas incorporaciones del mercado de verano. Bienvenidos a la edición de las 8 de la tarde, los informativos de Figui Radio y de Figui Televisión. Yolanda Hernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan. Hoy además abrimos en Página Política. La presidenta del Gobierno exige a Pedro Sánchez todos los informes de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad del Estado que alertan de una llegada masiva de inmigrantes por vía marítima hacia Baleares.
0: Una información, Yolanda, que desveló ayer el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso. Proens reclama a Sánchez que explique qué medidas se han puesto en marcha ante esta información que afecta a la seguridad de las islas.
1: La presidenta del Gobierno, Marga Proens, exige al presidente del Ejecutivo todos los informes que alertan acerca de llegadas masivas de inmigrantes hacia Baleares. Lo ha hecho en una comparecencia extraordinaria para responder a la información que reveló ayer el presidente del Gobierno en el Congreso, cuando aseguró que el informe policial que alertaba de un riesgo alto de llegadas masivas de inmigrantes no hacía referencia a Ceuta, sino a Baleares. Una información ante la que Proens ha mostrado hoy su máxima preocupación.
2: El Govern de les Illes Balears sol·licitarà per tots els canals d'informació, per tots els canals formals d'informació sobre aquestes alertes, directament en el president del Govern d'Espanya i sobre la informació de la que disposa el Govern d'Espanya en relació a la seguretat a les Illes Balears. I que també demanarem explicacions de per què no se mos ha informat degudament, en transparència i des de la responsabilitat i lleialtat institucional que s'hauria de requerir quan xerram de la protecció i del control de les nostres fronteres i de la seguretat dels ciutadans de les Illes Balears.
1: Proens pedirá los informes personalmente a Pedro Sánchez a través de un escrito en el que reclama explicaciones por el alto riesgo que puede suponer esta situación para la seguridad de Baleares. Además, exige conocer qué medidas extraordinarias ha puesto en marcha el Ejecutivo para afrontar esta circunstancia.
2: Suposam que si el Govern d'Espanya rep un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels serveis d'intel·ligència, alertant de salt risc de situacions que puguin comprometre la nostra seguretat, s'adopten mesures extraordinàries. Per tant, demanarem quins plans específics s'han activat davant aquesta alerta.
1: A su entender, el Gobierno ha ocultado información muy sensible relativa a la seguridad del archipiélago y reprocha a Pedro Sánchez que en la reunión mantenida entre ambos en el Consolat de Mar el pasado 29 de julio no la advirtiera de estos informes. La presidenta Balear advierte que mientras esté en riesgo la seguridad de las islas, el Gobierno hará frente al Ejecutivo.
2: si se mos amaga informació, si no s'actua, si se mira cap una altra banda mentre està en risc la seguretat dels nostres ciutadans, ho vull deixar ben clar, mos trobaran davant defensant els ciutadans d'aquestes illes, sempre defensant a la gent d'aquí.
1: Asimismo, Proens, para reforzar la seguridad de las islas, ha vuelto a pedir una vez más un plan específico ante la llegada de migrantes, más efectivos de las fuerzas de seguridad y la implicación de la Unión Europea en la protección de la frontera marítima.
0: Las reacciones a la comparecencia de Marga Proens no se han hecho esperar. La vicepresidenta general del PSIP ha reprochado a la presidenta del Gobierno que haya comparado la situación en Ceuta con la de Baleares. En este sentido, ha reprobado que Proens, según sus palabras, convierta el drama humano de la migración en una herramienta electoral.
3: Yo avui he vist el rodó de premsa de la presidenta del govern de les Illes Balears, de la Marga Proens, i cada vegada més penso que té més aptituds i actituds per ser actriu, que és una professió meravellosa, tota la meva admiració, que per ser presidenta del govern de les Illes Balears, perquè està comparant la situació de Ceuta amb la situació de les Illes Balears i està convertint un drama humà com és la migració i una preocupació com és la situació de les persones migrants amb una eina electoral. I això es va veure també quan va anar a Cort, si repinya uns quants de vots de Vox, no? Amb aquesta manifestació que va fer en contra del govern d'en Pedro Sánchez. El que va dir el president del govern és d'arribades marítimes a la península Balears i a les Illes Canàries, però res en comparació amb Ceuta i amb una situació que és la que tenim ara d'immigració.
0: Por su parte, el presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Galmers, ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno y ha reclamado su dimisión por la gestión de la información sobre la llegada de pateras a Baleares. Galmers ha vuelto a solicitar la activación de Frontex y sostiene que el archipiélago se ha convertido en una vía de entrada de migrantes hacia Europa.
4: Que estem molt sorpresos, però sobretot estem molt indignats de veure aquesta intervenció del president del govern ahir en el Congrés dels Diputats. Com a president del Consell de Mallorca, demana una compareixença immediata del delegat de govern que doni totes les explicacions i sobretot que respongui a totes les preguntes que els mallorquins i mallorquines se fan a dia d'avui. Quina informació tenia? Per què no va traslladar aquesta informació aquí a Mallorca? Perquè no se varen preparar, estem insegurs, perquè mos ha desprotegit, perquè mos ha abandonat una vegada més i perquè no se'n cuida de les seves responsabilitats. Per tant, aquesta persona no pot ocupar el seu càrrec ni un minut més, perquè no sabem si en aquest moment estem en perill, si els mallorquins i les mallorquines poden continuar en la nostra vida diària, si en qualsevol moment tindrem una invasió com va succeir a Ceuta. Per aquest motiu demana la seva dimissió immediata i que antes de tancar la porta i anar-se'n del seu despatx mordoni les explicacions corresponents. I per altra banda, continuant reivindicar l'activació de Frontex.
1: Más cuestiones en Página de Sucesos. La jueza del juzgado de instrucción número 3 de Palma ha enviado a prisión al camionero que ayer jueves provocó un accidente de tráfico múltiple al chocar contra 6 vehículos en la autopista de Inca frente a Son Fuster y que dejaba 16 personas heridas. El hombre de 63 años pasaba a disposición judicial esta mañana, como ven, acusado de un delito contra la seguridad vial y desobediencia grave. Recordemos que el conductor del tráiler dio positivo en alcoholemia y casi rozaba el coma etílico. Fue detenido por la Guardia Civil cuando intentaba huir del lugar tras causar el siniestro. Como decimos, la jueza le ha enviado a prisión hoy. Paralelamente, continúa la investigación para determinar las responsabilidades penales que se pueden derivar después de este accidente. Y cambiamos ahora de asunto. Sepan que el Govern ha aprobado el complemento de peligrosidad para los trabajadores de justicia juvenil. Son más de 200 trabajadores de la Fundació Sestel que gestiona los centros de justicia juvenil, entre los que se encuentra Spinneret. Van a percibir hasta un máximo de 368 euros mensuales en función del grado de exposición y de riesgo, según, evidentemente, su puesto de trabajo. La aprobación de este plus era una reivindicación histórica de los trabajadores.
5: Es una reivindicación histórica desde hace ya muchos años, ya comenzó la pasada legislatura por parte de los trabajadores de esta fundación que trabajan en el ámbito de justicia juvenil y es la fundación la encargada de dar cumplimiento a todas estas medidas judiciales que son impuestas a las personas menores de edad. Estos trabajadores realizan su función día a día en unas situaciones complicadas, situaciones de tensión. El complemento se ha establecido a través de criterios objetivos y proporcionales, teniendo en cuenta, como les decía, la intensidad, la frecuencia y la continuidad de la exposición del riesgo de cada uno de los puestos de trabajo, y de este modo se han fijado 5 niveles de percepción, del 100%, del 75%, del 40%, del 35% y del 30% en función de las características y funciones de cada uno de los puestos de trabajo. El complemento al 100% se ha fijado en 363 euros mensuales, en 12 pagas para el año de 2025 y ya para el año de 2026, tras aplicar el incremento retributivo del 1,5%, la cuantía máxima asciende a 368,45 euros mensuales.
0: Retomamos la crónica política. El PSIP ha anunciado que el Gobierno central introducirá en el nuevo proyecto de financiación autonómica un fondo para compensar los efectos de la insularidad y las externalidades que genera el turismo. Así lo ha confirmado la candidata al PSIP a la presidencia del Gobierno para las elecciones de 2027, Rosario Sánchez. Unas declaraciones en las que ha señalado que el actual Ejecutivo no ha hecho ningún intento de negociación con el Gobierno de España.
3: És un sistema de finançament que, com sabeu, incrementa els recursos que rebrien les Illes Balears, però, òbviament, té qüestions a millorar. I ja que el govern de les Illes Balears no ha fet aquesta feina, nosaltres, del Partit Socialista de les Illes Balears, sí que hem fet aquesta feina i en aquell mateix acord se durà a aprovació un fons específic que compensarà també la situació de territori extrapeninsular de les Illes Balears i també una altra qüestió que duiem reclamant fa molt de temps, que és la compensació de les externalitats negatives del turisme massiu. A partir d'aquest moment, què ha de fer el govern de les Illes Balears? Té una oportunitat per negociar, té una oportunitat per avançar i en tota la tramitació parlamentària tractar que s'incorporin millores específiques per a les Illes Balears que han plantejat entre tots.
0: Y en este inicio de curso político, Més per Mallorca denuncia el veto del Gobierno central a la ley de congestión aeroportuaria aprobado por el Parlamento. El Ejecutivo se opone a su tramitación en el Congreso porque considera que medidas como limitar el crecimiento de pasajeros o congelar las tarifas reducirían los ingresos de AENA. Los ecosoberanistas reclaman que la propuesta pueda, al menos, debatirse en la Cámara Baja.
6: Dimarts que ve a les 5, la mesa del Congrés de Diputats es reuneix. I la mesa té la capacitat de dir que aquest veto és incorrecte, de dir-li no i aixecar-lo. En aquesta mesa s'hi saben 4 diputats del PP, que els demanam a veure si el PP anava de farol o anava en sèrio quan donava suport a la llei de cogestió. I saben 3 diputats del Partit Socialista, entre ells Francina Armengol. I li demanem qui prioritzarà Francina Armengol, el ciutadà de les Illes Balears o els accionistes d'AENA. I saben 2 diputats del nostre grup parlamentari del que formem part, del grup parlamentari professional Sumar, que ja han dit que volen aixecar aquest veto. Per tant, dimarts es produeix un dia decisiu pel futur de les Illes Balears. Dimarts es decidirà si el PP va de farol o no anava de farol, si Armengol prioritza les Illes Balears o la seva lleialtat a AENA i al senyor Sánchez, i això és el que els demanem. La cogestió és un instrument clau per evitar la situació turística que viu les Illes Balears. És un instrument clau per al futur de les illes, del nostre país. I per això que aquesta llei s'ha de debatre.
0: Y preguntada por la información difundida por Més per Mallorca, la portavoz adjunta del Govern, Antonia María Estarellas, ha dicho que no tiene un conocimiento exacto del contenido del documento en el que el Gobierno se opone a tramitar la ley de congestión aeroportuaria porque supondría una reducción de los ingresos de AENA. Una ley que defiende el Ejecutivo Autonómico, que fue aprobada por el Parlamento y que precisamente está ahora pendiente de iniciar su tramitación en la Cámara Baja. Estarella se espera que salga adelante en el Congreso.
7: És ben conegut que nosaltres defensam aquesta llei, defensam aquesta cogestió, més que res per la importància que té AENA dins les nostres mesures d'estratègia de contenció de lo que és el creixement turístic. Però no puc, no vull opinar d'un document que encara no coneixem en profunditat i que no sabem quines són les passes posteriors. Anem a veure què diuen els documents i jo el que sí puc dir és que aquest govern ha defensat que necessitem posar límits en el creixement d'AENA per poder-se alinear amb unes polítiques de contenció que defensa aquest govern.
8: En ámbito educativo, la Universidad de las Islas Baleares va a iniciar el próximo lunes 7 de septiembre el curso académico 2026-2027. El rector de la universidad, Jaume Carot, ha detallado hoy que habrá un total de 11.000 estudiantes de grado y 3.500 serán de nuevo ingreso. En total, para este curso, la UIP ofrece 60 grados y 40 másteres oficiales. Además, se estrena nuevas titulaciones, como el doble grado de matemáticas y física y el grado en Ciencias del Mar.
9: Enguany hi haurà més de 11.000 estudiants de grau, més de 3.500 de nou ingrés. Estrenarem dues titulacions de grau noves, el doble grau de Matemàtiques i Física i el grau de Ciències de la Mar. I així mateix, doncs, estrenem, no és ben bé una estrena, doncs un grau en enginyeria agroalimentària que substitueix a un grau que ja existia de la mateixa temàtica. Pel que fa a màsters, doncs també estrenarem dos màsters més, un que és doncs d'estudi i gestió del medi terrestre davant del canvi global, i l'altre que és una temàtica de salut i benestar al llarg de la vida, que aquest és un Erasmus Mundus que es fa en col·laboració amb una universitat portuguesa i una universitat sèrbia.
8: Una de las principales novedades, más allá de lo académico, es la puesta en marcha de su propio proyecto de autoconsumo energético con un pico máximo de potencia instalada de 7,6 megavatios. El rector de la Universidad, Jaume Carot, ha puesto en valor que es el mayor del Estado español.
9: Hem acabat de posar, de desplegar tota la nostra estratègia de transició energètica. Ja tenim totes les plaques que s'havien de posar, ja estan posades. Tenim una planta tèrmica de cinquena generació que està a punt d'entrar en funcionament i que donarà clima a tot el campus. Estem molt contents perquè es tracta del major projecte d'autoconsum de l'Estat espanyol. Són gairebé 8 megawatts pic, 7,5, 7,6 megawatts pic de potència instal·lada, que ens permetrà estalviar l'emissió d'una bona quantitat de tones de CO2, l'equivalent que en un any absorbeixen més de 160.000 arbres.
0: Por otra parte, el Consell de Mallorca ha iniciado las obras de ampliación de la rotonda de la carretera de Sóller, uno de los principales puntos de acceso a Palma y al polígono de Son Castelló. Por este enclave circulan unos 48.000 vehículos diariamente. Según el Consell, el 85% de los accidentes registrados en la zona están relacionados con las retenciones. La actuación ampliará la glorieta en unos 30 metros e incorporará accesos directos, un aparcamiento disuasorio y un carril bici. Las obras tienen un presupuesto de 3,7 millones de euros financiados íntegramente por el Consejo. La duración prevista es de unos 12 meses. La ejecución se dividirá en tres fases para intentar mantener la circulación durante los trabajos.
4: Primer de tot, ordenar la seguretat, perquè insistes, pràcticament cada dia hi ha un o més accidents en aquest punt. I per altra banda, també donar fluïdesa amb aquesta obra, amb aquesta nova infraestructura que se construirà, segons els tècnics i la voluntat de tot el departament, és que se doni més fluïdesa, que s'eliminin les retencions i sobretot que se doni més facilitat a l'hora de circular, tant pels particulars com també per tots els professionals que actuen en aquesta zona, en aquest punt, entre els diferents polígons, que són els polígons més importants de Sí de Mallorca i, per suposat, també donar facilitat a l'hora de circular quan se'n van cap a l'hospital, quan se'n van cap a CTV i, sobretot, també cap a la zona de Sóller, de Bunyola i de tots els municipis que cada dia han de patir aquestes retencions aquí per poder entrar cap a Palma.
0: La ampliación de la rotonda también ha sido valorada positivamente por ASIMA y por representantes de Palma, Bunyola y Sóller. Consideran que la actuación puede mejorar la movilidad y reducir las retenciones en un punto clave para la conexión entre estos municipios y la capital.
10: Me sento molt feliç i molt content de poder iniciar aquestes obres perquè això farà que en les retencions que teníem, sobretot a les hores punta i a la sortida dels horaris laborals, i li donarà molta fluïdesa, molta més, sobretot, li donarà molta més fluïdesa i sobretot molta més seguretat a la circulació d'aquesta zona.
11: Una entrada i sortida de Palma molt important per tots els ciutadans, tant que venen dels pobles com del nostre propi municipi, sinó perquè mos connecta, són espases i els polígons industrials i també són Reus, que són punts neuràlgics de la ciutat. Per tant, a més, també, com ha dit el president, i és molt important, ja està previst que després Palma pugui fer totes les seves actuacions del carril bici i d'un carril peatonal tan important i tan demandat per tota la zona de Som Sardina i de més.
12: Aquesta redona suposava una inseguretat per tots els que circulaven per la carretera, sobretot quan un bon dia se va convertir en tres carrils per entrar i dos de dins la rotonda. Sempre hi ha hagut accidents, és una inseguretat.
13: De que se faci realitat aquesta rotonda, per la quantitat de flux de gent, per aquestes connexions directes tan importants com són en el polígono, a l'hospital, i això permetrà pues, fer una rotonda molt més grossa, més practicable i molt més fàcil a nivell de mobilitat.
8: Más temas. El Patronato del Teatro Principal de Inca ha aprobado abrir un concurso público para elegir a su próximo director gerente. Es una decisión que enfrenta al gobierno y al consejo con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. El motivo, no se ponen de acuerdo sobre cómo debe cubrirse este puesto. Mientras gobierno y consejo apuestan por un proceso abierto a diferentes candidatos, el alcalde Moreno defiende que el director puede ser elegido directamente, al tratarse de un cargo de libre designación.
14: El año 2022, amb un procés totalment plural, transparent, en tots els informes tècnics i jurídics favorables, amb una majoria absoluta de tots els membres del patronat de la Fundació, se va dur a terme l'aprovació de les bases, pel qual ara tenim un director, el senyor Miquel Àngel Reó, i que, precisament perquè venien eleccions en el 23, varen determinar que només tindria un període d'exercici que s'aniria prorrogant fins que tinguéssim una nova direcció elegida amb un altre procediment, perquè enteníem que venien eleccions i que, bueno, doncs de manera plural i totalment transparent, podria venir un altre equip de govern i posar en marxa un altre procediment, no? Bueno, la sorpresa és que des del primer moment tant el Consell com el govern doncs han intentat intentar sobretot controlar el procés de selecció de la nova direcció del Teatre Principal, i evidentment aquí és on nosaltres no estem d'acord.
8: Y por su parte, el Consell de Mallorca ha salido en defensa del concurso para elegir al nuevo director del Teatro Principal de Inca. La institución asegura que se trata de un proceso abierto y transparente para que la elección se haga con criterios objetivos. Su responsable de cultura, Antonio Roca, se muestra además sorprendida por la decisión del alcalde de Inca de llevar el procedimiento a los tribunales y cuestiona que se oponga a una convocatoria abierta.
15: Perquè nosaltres el que hem fet en el Teatre Principal d'Inca és, després de que hi hagi una direcció gerent amb un mandat exhaurit des de fa 2 anys, nosaltres com a membre dels patronats en el Teatre Principal d'Inca, com a Consell de Mallorca, hem estat demanant que s'havia de normalitzar aquesta situació, perquè un teatre principal ha de tenir una direcció correctament en el seu teatre, no? Correctament elegida, en condicions contínues. toca i fa dos anys que no s'hi troba ara mateix. Després d'aquests dos anys no s'ha presentat proposta i nosaltres el que vàrem fer va ser, i com que el Teatre Principal de Palma, vàrem dur a terme un concurs obert, un concurs on hi ha una sèrie de mèrits i una baremació, perquè en el final el que possibilita això és que se pugui triar d'una manera objectiva la millor persona que pugui dirigir un teatre i també dona transparència i llibertat per totes aquelles persones que se vulguin presentar a una plaça de direcció del Teatre Principal.
0: Abrimos ahora Crónica Turística. Riu Hotels destinó 5,13 millones de euros a proyectos sociales durante 2025, un 62% más que el año anterior. La cadena hotelera mallorquina desarrolló 119 iniciativas en sus diferentes destinos, centradas principalmente en la infancia, el apoyo a las comunidades locales y a la protección del medio ambiente.
16: Más de la mitad de la inversión, un 56%, se destinó a programas de salud, educación y protección de niños y adolescentes. Según la compañía, estas iniciativas beneficiaron directamente a cerca de 70.000 menores. Riu también reforzó sus proyectos medioambientales con 28 iniciativas para proteger la biodiversidad. Entre ellas se encuentran programas de conservación de tortugas marinas y recuperación de colonias de coral en diferentes destinos turísticos. La hotelera asegura además que el 90% de la electricidad que consume ya procede de fuentes renovables y que ha conseguido certificar prácticamente toda su planta hotelera en materia de sostenibilidad. La compañía cerró 2025 con 101 hoteles en 22 países, 6,8 millones de clientes y unos ingresos brutos de 4.188 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior.